0: Al Semperverde Dots, all Lectumir del Trio Eugster, per el Vedels Treis Fras Guido Eugster, que festivas Ots siun vontavel anniversari.
1: Il Semperverde del Dio.

Schia emetten tot las unitats de la SRG SSR de Maun Masiamna. No sé quai, a tje hosp sudinus, tot quai a de ple tradesce Gabi de Gonda de anter las indige miasa a las dodisch.

0: grande gare.
1: Andri a el num ca grat cantau och vergau la sis eisi d'Anton in Margis, cazzo nu etsi ced in l'indis gis entre ils firai de ciuncais, mas ad il Margis ei ed in la sera cu cant de cors resuna, cu sera esi ils de clin ca deciden co quella ura tuna.
2: No eschen in des dot chantadurs, e de quest des dot vaina da fatta duas dirigents, e vaina d'una grand plageide chantar cun es.
1: E bu mal, che us vengen auters cors forse politisch qui, a dus dirigents, de quai sam be auters cors mossa mia, is de schlin bumo gran pligi de canta, els ane giu propi cefanun de crea l'emissiun nos cors. Aber se per sua di sets, ne vende la sisa masa, ei vala la peina. Qui a num.
3: RTL nos cors. Cun vossas canzuns preferidas.

0: nos cos.
1: Buonasera e na plajair che vo tot levet la emission de nos cos. I os de stene presentar chansuns del cor mas da de chlin. No ischen in des dot chantadurs. I de quest des dot vaine da fatta duas dirigents. I vaine d'una grand plajair de chantar con es. Mes nom es Tina e den ha gevuja la chanson un nov di. Quella am plage fitch fitch bein les una melodia tipica de Peter Appenzeller cun ses clinchs esters perocce fols e als plets lascian nascer mincia di de nov e tagli normalmente quella chanson.